0: las 3.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: teva veu. Són les 7.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Buj. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la unitat militar d'emergència sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte ahir divendres, arribant a valors al voltant dels 36 a 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral, tant de Tarragona com de Barcelona, aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I Barcelona es converteix avui en un punt, en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrelotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre a casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins a casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: la veu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i ha demanat, això sí, a la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén de que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
3: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants puguin refrescar-se durant la visita. Ho explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
4: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits, a les tardes tindrem jocs d'aigua al carrer del Peix, perquè ens puguem refrescar tots plegats.
3: La mostra, organitzada per la UBIC, es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
1: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa en Poblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
0: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: El cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coblejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
2: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana, i la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
3: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi van haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
1: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, i la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat. Notícies.
1: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
0: Connexions al territori.
1: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la Copla La Principal del Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten. És Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Esplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 6:40 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 6:40 i a les 10 de la nit en la principal de Tarragona, i també a 6:40 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramont. També dissabte que ve a les 8 a Caldes de Malavella, diada del soci amb la principal de Cassà, i a les 8 també a Andorra la Vella, ballada amb la ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, a les 10, a les 9, disculpeu, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a les 10 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a les 6, Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 6:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i a les 7 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i a les 7 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 6:50 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la principal de Banyoles. A 6:50 també a la Seu d'Urgell, la juvenil ciutat de Solsona, i a 6:50 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 6:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa. També a 6:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyoles Sardanista, de Rosem Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat, el nucli antic, Galmastan, conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí, també hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 12:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 13:45 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Cassà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec, en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2 de 6 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb les coples Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: www.poblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanó i que tancarà l'acte serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana de lluïment de tenor, ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
3: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
2: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
2: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35. Es preveu que les tasques puguin durar hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrellotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: 90.7 FM.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
2: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que es respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
3: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
2: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb la primera etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu
2: 90.7 FM.
3: No, 3, 6.

Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
1: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
1: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
1: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
1: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectament directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
3: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Acines, alcalde de Cruïlles, municipi de Sant Sadurní de l'Heura, Oscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. A més bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats i que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i a sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell blau 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.
1: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora i en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Bell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres.
11: Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
12: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiarme.
11: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden...

0: Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
1: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
2: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
0: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
2: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema, perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
0: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
3: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora, perquè un home ha mort en un accident a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15 i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència d'aquest accident ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
0: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
2: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat presumptament en 2 robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
0: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats

0: per l'organització criminal, investigats per organització criminal, i robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
1: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
0: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
1: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
0: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
2: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buhos i els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin la Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Cas. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
3: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
2: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
1: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
0: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un quart de 10 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molné.
4: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
5: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orgue, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orgue Metzler de Poblet a joves valors de l'orgue actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
4: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
1: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
0: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutren és el director del FEMAP.
7: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona. tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
6: El segon concert de l'Ensemble Barcelona com tal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
0: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
1: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat de Catalunya absolut.
0: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
9: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
1: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
0: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
10: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podia esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
11: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
10: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys. I a 1:15 ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubavu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
0: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
1: I seguim amb bàsquet, perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
0: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
1: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
0: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
12: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club pel que he vist, molt familiar, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
1: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
0: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
1: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
0: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, i qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta.
15: 90.7 FM.
16: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya es poco no te van.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
0: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
2: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
5: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i d'irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
6: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
4: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. A més bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments. Intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tot, administració i a sector privat, de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir els Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de les 8 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madremanyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge, i en aquest cas 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Bell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
11: La respuesta para saber si podríem regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
10: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
12: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí, i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
10: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
13: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat.
0: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
14: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
2: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre, s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys atrets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
2: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
2: L'artista canadenga ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
0: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
15: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
16: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
15: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
2: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
18: esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua, una darrere l'altra, alçant tot de fum.
17: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
0: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
2: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Queralt Àries.
19: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
20: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triadu i boletaires sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
2: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
2: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
0: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
2: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
0: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
2: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
21: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian de l'Agrupació Atlètica Catalunya ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
0: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabuka-Barrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
2: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
0: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
2: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
0: Canviem d'esport, en waterpolo el Mediterrani ha anunciat que Ana Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades respectivament.
2: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
3: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
2: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borta Nasibèjic, Ion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
0: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
2: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de 2 temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
0: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
2: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers 2 cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
0: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
2: D'aquesta manera, el Caldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. S'amplia el confinament al Baix Empordà. Els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins al Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confini a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. La superfície per ara afectada, segons els bombers, del foc és d'unes 2.370 hectàrees. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, sobre quins són els perills per aquesta tarda amb aquest foc.
3: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
2: El perill, doncs, és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció a Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge disminueixi molt. I repassem l'estat del trànsit, sobretot en aquesta zona de l'incendi, ja que segueixen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà, que on està restringit l'accés a vianants i els vehicles de dues rodes. En aquest sentit, els agents rurals també han activat el nivell 4 del Pla Alfa per una vintena de municipis al voltant del massís de les Gavarres, el perill més alt possible que es pot activar, el nivell 4. El nivell 3 del Pla Alfa segueix activat en la resta de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I en plana cultural, el Festival Cap Roig ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams. El músic canadenc ha reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
6: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
1: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament s'assuma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi diverses carreteres, la GI660, la GIB-6612, la C66, la GIB6703 i la GI664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva festa de l'orgull. I ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Tornez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
3: Mira, amb aquesta edició al final la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Lubán i el Gerard Tornez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
2: Aquesta serà la tercera edició de la Festa de Mollet amb Orgull que es fa a la nostra ciutat.
1: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66 que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda, i és d'aquesta carretera que a més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control el massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
2: Quan s'està a casa és molt segur, 100% segur és un 99% segur, i la vulnerabilitat en canvi d'estar a fora és molt alta, la gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
1: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
3: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
4: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només el fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, en temps molt difícils.
3: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 7:45 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rosellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
1: I l'organització de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables David Sonic i Rafa Reducer, els dos superdos disposats a passar una hora i mitja amb vosaltres, escoltant el millor rock and roll de la graella radiofònica. Avui, acompanyats d'Arita i de Loren. Falta el Jordi per compromisos familiars. Jordi Storm, des d'aquí una forta abraçada a ell, a Xavi i a la Tamara, clar que sí. Us trobem a faltar, Jordi. Doncs bé, dit això, comencem. Loren, te l'he presentat ja. És que vale. Doncs bé, sense més dilació, comencem amb The Hornets, banda italiana de garatge i rock and roll fundada el setembre de 2016 a la localitat de Capri, a Modena. La banda està liderada pels germans Steve i Medusa. Va néixer originalment de la passió comuna de tres joves veïns per les motocicletes i els cotxes antics. Combina l'energia crua de l'underground, melodies d'estil glam rock i l'autenticitat del garatge rock de la vella escola. Anem amb un single molt resultant que van treure l'agost de 2024 i que porta el títol de Gimme Gimme Rockaway. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
1: Bona tarda!

Sí, continuem, continuem aquí al Sonic Reducer de Radio Cardedeu amb els Fruit Tones, que són un trio de Manchester totalment indefinible, però que aposta per combinar diferents sons retro que es poden, definir com a simple i planament rock and roll, en el seu sentit més ampli. No és difícil, per tant, veure associat el seu nom al de bandes tan dispars com New York Dolls, Rolling Stones, Buddy Holly, Black Lips o Southern Culture on the Skids, i el seu disc Easy Pillars demostra el perquè d'aquestes referències. Anem a sentir aquest disc, el tema titular Ride the Fire, Fruit Tones. Vinga.

0: Molt bé, seguim amb Askvader, és una paraula sueca que es tradueix com a tormenta elèctrica. Un nom que ja és tota una carta de presentació per aquest quartet suec de Göteborg format el 2018. Es defineixen de la següent manera. Askvader fa trons i llampecs a través de la música. Combinen equilibradament el so de l'escena rock escandinava dels 90 barrejat amb riffs fumejants, xupats amb licks de blues i tornades enganxoses, juntament amb un ritme de baix i bateria de martell i unes elaborades harmonies vocals. Toma allà. Van debutar el 2018 amb l'EP Quick Fixes, el que va seguir el 2020 el seu primer llarga durada, homònim. El 2022 publiquen el seu segon LP, Fènix. L'LP Electric Tide de 2023 completa la seva discografia. Doncs bé, del seu LP últim escoltarem el tema Old Friend, Askvader.
1: Oh, fire!

0: jodas, ¿pero qué porquería has hecho con su toalla, hombre?
1: ¿Me he secado las manos?
0: Te viste lavártelas primero.
1: Tú me has visto lavármelas.
0: Te he visto mojártelas.
1: No, lavármelas, pero esta mierda no sale. Con otro jabón tal vez hubiese ido mejor.
0: He utilizado el mismo jabón que tú, he terminado y mi toalla no parece una puta compresa.
2: Nico Bones, amb motiu de la publicació de l'LP Sweet Heartbreak del 2025, que va generar molt bones sensacions, sobretot corroborades amb la, pel que sembla, excel·lent gira que es va marcar pel nostre país. En aquesta ocasió, l'energia i les vibres sòniques venen a través del rock and roll gypsy i el vintage rock. És tangible i palpable des del primer segon que aquests angelins han virat el timó clarament cap al rock and roll clàssic, deixant la brutícia del Sunset Strip de les seves dues anteriors obres. Anem a sentir d'aquest últim àlbum el tema titulat Judy, Nico Bones.

Molt bé, doncs jo quasi per casualitat empalmaré tres bandes australianes. Començo amb The Strip, que és una banda d'action rock i punk rock originària de l'escena underground de Melbourne. El quartet destaca pel seu estil cru, directe i del voltatge, liderat per la carismàtica guitarrista i vocalista Beck Taylor. The Strip van debutar el 2022 amb Ain't No Crime to Rock and Roll i consoliden la seva proposta el 2026 amb el seu segon treball, Life Imitates Art, amb un so cru i intens que fusiona el garatge rock, punk i el clàssic high energy rock and roll australià. No us perdeu la portada del disc, que és una recreació redneck punk del naixement de Venus de Botticelli. Anem a escoltar un dels temes d'aquest nou àlbum. Això es diu So Long, The Strip.

Anem amb The Velveters, que és una banda de rock nord-americana procedent de Boulder, Colorado. Han estat teloners de Guns N' Roses, Smashing Pumpkins, Greta Van Fleet i han realitzat gires amb The Black Keys. La banda destaca per la seva configuració poc convencional, amb dos bateries que toquen simultàniament, així com per la seva associació amb el productor Dan Auerbach de Los Black Keys. L'Ocel és un rock moderniqui, que dirien ara, que no està gens malament, això va a gustos, i no sé, han sortit ara fa poc. Anem a sentir del seu A Million Knife de l'any passat, el tema titulat See Your Face, The Velveteers. Vamos para allá.

The Hawkins és una banda sueca de rock and roll originària d'Arboga. Destaquen pel seu so enèrgic que barreja rock, punk i melodies contagioses amb un toc irònic. L'agrupació ha captat l'atenció de la crítica musical i compta amb diverses gires internacionals. L'LP conceptual Aftermath del 2021 explora les 5 etapes del duel després d'una ruptura. Diverses publicacions musicals han elogiat el seu so, influenciats per bandes com Queen o The Darkness. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat Third Coat Killer, de Hawkins.

Molt bé, jo tanco la meva trilogia OC, australiana, amb Amel and the Sniffers, popular banda australiana de pop-rock amb seu a Melbourne, liderada per la incansable vocalista Amy Taylor, tot un animal escènic, i amb els seus companys en pinta de rednecks australians. Comfort to Me va ser el seu segon àlbum d'estudi, llançat oficialment el 10 de setembre de 2021 a través del segell discogràfic Rose Train Records, amb el seu caràcter punk desenfadat i rabiós. Anem a escoltar un dels temes que el conformen, que mira, li volia dedicar a Narita. Això es diu Choices, Amel and the Sniffers.

Anem ara amb una altra banda de Melbourne, ara amb els Cosmic Psychos, que han configurat un àlbum conceptual de 12, el dotzer de la seva carrera, al voltant de la cervesa. Més xulos que un buit. Punt rock noise, espès, aturat, fregant el stoner en molts moments, alcoholitzat, fins a dir prou, i molts atributs cafres són els que se m'acudeixen per definir temes tan catxondos, al mateix temps que hostils en la seva execució, com aquest Grunge DF, que és el tema que sentirem ara mateix. Cosmic Psychos. Uau!

Molt bé, seguim. A l'octubre de 2025, després de 6 anys de trajectòria, Againsters anunciava la seva separació. Es tracta d'una banda de punk rock catalana amb membres veterans de l'escena local que han passat per bandes com Monstruos, Subterranean Kids, E150 o Budellam. Els seus 4 membres eren la vocalista Maki, Pitch a la bateria, el doctor Tonyina a la guitarra i el gran Oncle Garrot al baix. Es van presentar el 2020 amb l'EP de Breakfast, el que va seguir a llarga durada Swiss with Weekends a final de 2021, i al desembre de 2024 el seu EP pòstum Toys. Avui els recordarem amb un tema del seu disc Swiss with Weekend, aquest Super Sticky Boy, Againsters.

Molt bé, inaugurem el moment cover amb una versió que la banda estatunidenca Wenches va incloure al seu àlbum Effin' Gnarly, publicat el 2021. Es tracta d'una cover de la cançó What's Next to the Moon, inclòs originalment a un dels àlbums més reivindicables dels AC/DC, el Power Age, publicat el 1978 en la gloriosa època de Bon Scott. Anem a escoltar-lo. What's the Next to the Moon, Wenches.

We Will Fall és un disc d'artistes molt reconeguts on fan un homenatge a la iguana, a Iggy Pop, l'home que a finals dels anys 60 li va donar el puntapeu inicial al que més endavant es transformaria en el punk rock. En aquest tribut destaca la participació d'il·lustres músics com John Jett, Misfits, Joe Ramone o Red Hot Chili Peppers. En total són 20 artistes que van voler fer-se presents per interpretar alguns dels temes que es van inspirar en els seus començaments. Anem a gaudir amb la que fan els Hollywood d'aquest TBI. Hollywood! Uuuh!

Molt bé, finiquitat el moment cover. Seguim amb una mica de rock and roll, bailongo i contagiós gràcies a The Boogeyman Incorporation, una banda procedent de Noruega que porten actiu des de 1991. Des de llavors han estat fent discos i tocant arreu del seu país. Van començar com una banda de blues i rhythm and blues purista, però amb els anys han evolucionat per a convertir-se en una banda de rock and roll de perfil més dur, com tipus Stone Faces, Free o Black Crowes. Entre les seves influències també trobem el rockabilly i el country, resultant, doncs, una banda de lo més eclèctica, tot i que la seva base sempre ha sigut el blues. El juliol de 2012 van publicar el disc Rocket Surgery, el seu 8è disc. Ignoro si continuen en actiu. Anem a escoltar un tema irresistible, com deia al principi, dels Boogeyman Incorporated, que diu aquí, ballen una mica d'allà on escolten la Sony Reducera. Això es diu com el disc que dona títol, Rocket Surgery, de Boogeyman Incorporated.

Sin for Sin es un jove quartet de Baltimore que intenta recuperar la gloriosa època de les Lacey amb grans composicions i melodies enganxoses. Aquesta banda ha estat tolonera de Elia Guns, Faster Pussycat, de Las Vegas, Crank County Daredevils, Bantango, Lecha i Borden, entre d'altres, fent servir l'experiència que tenen per assegurar-se que aquest LP sigui de gran qualitat. I sembla ser que encara estan en actiu. Del seu primer i últim disc, Seven Deadly, sentirem el tema titulat Fat Hot Slacy, Sin for Sin.

Ha arribat l'hora de gaudir amb el debut en llarga durada dels meus adorats Death Devils. Els valencians han compartit escenari amb moltes estrelles, de Nomas, Nashville Pussy, Turbonegro, GBH o Dictators, entre moltes bandes més. I també van obrir la gira per Espanya per als suecs de Baboon Show, per segona vegada, i ara treuen un disc empoderat i incendiari amb la col·lecció, amb una col·lecció de cançons molt potent, així que anem a sentir aquest nou treball, el tema titulat Getaway, Death Devils. Apa, ja. Uéééé!

Wow, otra lliga buena. Continuem amb The Compulsions, que és una banda de Nova York fundada per Rob Carlyle, que ha comptat amb la seva formació amb grans músics que li han donat gran prestigi crític a la banda. Parlem de gent com Sammy Jaffa, ex Hanoi Rocks, New York Dolls, el guitarrista Richard Fortus, el bateria Frank Ferrer, que el seu dia va militar a Guns N' Roses, entre d'altres. El seu estil és un rock and roll clàssic amb tot tipus d'influències, de les que podríem destacar Rolling Stones, Aerosmith, AC/DC, New York Dolls, The Faces o Humble Pie, toma ja. Reivindicats per artistes tan diversos com Alice Cooper, Beck, Oasis o Metallica. La seva discografia compta amb un gravat de pes i tres llarga durades: Beat the Devil de 2011, Dirty Fun de 2014 i Ferocious de 2020. Anem a escoltar un tema inclòs dins del disc Dirty Fun: Hellbound Babies, The Compulsions. Yeah!

0: Bueno, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. Avui li hem fotut canya. Quasi, no! Quasi 20 minuts abans. Han sigut temes...
1: Quina vergonya!
0: Temes... No, un quart d'horeta o així. Temes curts, contundents, bon rock and roll, que han entrat així de puta mare, especial Austràlia, però hi ha hagut una mica de tot i per tots els gustos. Doncs això, moltes gràcies aquí al nostre estimat públic, Arita, Loren... també una abraçada als que no estan. Jordi, una abraçada molt forta. Sí. T'estimem i esperem que estiguis aquí de tornada aviat. I bueno, ens veiem en un parell de setmanes. I...

0: Veus del passat.
1: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
2: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
1: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
3: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
1: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'Estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, El Figaró, La Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
4: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb matllons, tot per allà a terra.
1: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
2: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
0: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
0: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
0: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Uller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
0: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balaguer.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrella ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
2: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
1: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat, amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
4: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà la gent que vindrà. La gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any. No? Hi ha sempre aquesta expectativa. I, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
3: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
1: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
6: 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho valora des de la Bisbal de l'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
1: I ja també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que demà al matí es tornarà a avaluar si es pot aixecar o no. Sobre els talls de carretera s'aixeca el de la C66 i segueixen doncs tallades les següents vies. La GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president a més també ha donat un missatge de prudència, perquè l'estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament sobre el terreny hi ha més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació per ara d'aquest incendi és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos a les Gavarres com a mínim fins dijous. Això segons asseguren els agents rurals i també des de Protecció Civil. Un altre dels afectats per aquest incendi ha sigut la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el Festival Ítaca, també a Calella. I s'han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I seguim en cultura i ens anem a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. En total, més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. I en plana esportiva, el Tour de França ha banyat Barcelona de groc. I el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc, precisament, d'aquest Tour. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa, un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 punts d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. I, per últim, tanquem amb una petita notícia de successos, i és que un home ha mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi del massís de les Gavarres evoluciona favorablement, així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho ha valorat des de la Bisbal d'Empordà. L'escoltem.
2: En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat.
1: Illa també ha anunciat que el confinament es manté durant aquesta nit i que es tornarà a avaluar la situació demà al matí sobre si s'aixeca o no aquest confinament. Sobre els talls de carreteres, s'aixeca el de la C66, però segueixen tallades les següents vies, la GIB 6612 entre Llagostera i Calonge i la GI 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. El president també ha donat un missatge de prudència perquè aquesta estabilització del flanc dret ha advertit que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny. Precisament hi treballen més de 400 efectius dels bombers amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. L'afectació fins ara és d'unes 2.370 hectàrees i s'han tancat els accessos al parc del massís de les Gavarres com a mínim fins dijous. Un altre dels afectats per aquest incendi és la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell. I avui hi ha el concert d'avui i el concert també de demà dels Amics de les Arts, que havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella. Han quedat suspesos per l'evolució d'aquest incendi i per les restriccions de mobilitat. I avui a Canet de Mar es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions al festival, bueno, bé, totes les actuacions es viuen en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. És en total de més de 6 hores de música en directe fins a quarts d'una de la matinada. Ja en esports, el danès Jonas Vingegaard és el primer maillot groc del Tour de França. El seu equip, el Visma, ha guanyat la primera etapa en un contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres a la ciutat de Barcelona, on han fet la final a l'arribada a Montjuïc. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. Demà serà el torn d'una nova etapa a Catalunya que iniciarà a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: en el capítol anterior.
1: I la meva filla es va llevar i va dir, he tingut una visió.
2: L'altre dia vaig tenir un son poc tranquil, anava a ignorar-ho, però tu em vas comentar que tu també havies estat tenint malsons.
3: I la nana també, que m'ho va amagar.
4: Jo he tingut algun malson.
2: No sé vosaltres, jo vaig somiar coses que m'han passat.
3: Jo també. Jo de fet vaig somiar que la meva mare s'inundava.
2: La teva mare s'inundava? Però això és algo que t'ha passat?
3: No, que jo recordi, no té res a veure. Sí que surt ma mare, que ma mare sí que és una cosa que m'ha passat a la meva vida. Però lo de la inundació no em surt per enlloc.
2: Jo vaig somiar la caiguda de Maremidra, de la ciutat d'on vinc, que va quedar arrasada per hordes de gegants de foc.
3: Això va passar de veritat?
2: Sí. Ah. Crec que sóc el que queda de la meva casa.
4: El meu somni apareixia gent que conec, però de cop era com que apareixien uns tentacles. Potser també enquadra amb l'aigua, tot això estrany.
2: En el meu somni hi havia una figura entremig dels gegants, que sé que no va estar-hi en el moment on va passar, una figura enorme de dos caps, no sé d'on prové. Mm. El teu poblat, en teoria, està bé.
3: Sí,
4: jo amb aquests tentacles no els he vist mai.
3: Bueno, fa molt que ja no hi soc, potser ha passat alguna cosa.
4: Jo fins ara pensava que era un malson simplement perquè, home, aquí on estem, perdona que t'ho diguis, però no és molt acollidor per nosaltres que som de l'exterior. Llavors, ho veia com normal, però...
2: Hi ha parts més maques. Estic veient una cosa comuna,
3: que aquí hi ha gat amagat i gat, un tentacle a dos caps.
2: Vull dir, estiguem pendents si ens apareixen veuetes que ens intenten convèncer de fer sacrificis. Sí.
1: Que vam anar a fer un dinar estupendo a l'estil Quotoa, que no vol dir a l'estil dels éssers humans i elfs, i el nostre grupet està més que preparat per ser un esquer. I com ho portem, això?
5: Sí.
4: Bueno, esquer no literal, perquè...
1: No real, exacte, un fake.
4: Perquè tenint en compte que són mig peixos, podria ser real, però... Bueno, potser acabarà sent real, perquè si ens volen sacrificar el déu del pare profund, potser acabarem sent un esquer. Uh-huh. Doncs res, jo crec que si estem ready, tornem a parlar amb el Plup.
2: Sí.
4: I li diem, senyor Plup, estem preparats pel seu pla.
1: Molt bé. Per tant, entenc que torneu al santuari de la Mare del Mar.
2: Sí.
1: Molt bé. I això, parleu amb el senyor Plup. I el senyor Plup us diu, d'acord, genial, doncs haurem d'anar cap a l'altar del Pare Profund. I us dirigeix, no és gaire lluny, s'ha de dir. Al final, no us heu fotut en el poble més llarg del món mundial, o sigui... De fet, està tranquil·lament. El santuari de la Mare del Mar és més cap a dins, més cap a terra... I si en la mateixa línia la tracéssiu directament cap al llac fosc, acabaria on és l'altar del Pare Profund. Per tant, senzillament, agafeu un carrer i us en aneu cap a la vora. I us en aneu cap a tocar dels molls. On, quan arribeu, això sí, o sigui, esteu a punt d'arribar i el que... passa és que els soldats que hi ha, perquè són els Quotoa, alguns són més soldats que d'altres, però hi ha uns quants Quotoa que el que us han fet és envoltar-vos com amb una alga liana o alguna cosa així, no us agafen, però per fer com... Bueno, esteu agafats, seria fàcilment, per vosaltres seria molt fàcil desfer-vos-en, i continueu tenint totes les armes i tot plegat.
4: No ho hem comentat, però bueno, mentre dinàvem hem explicat el pla a la resta de l'equip.
1: Sí. Sí, jo donava per suposat que aquest era el pla.
2: Bueno, nois, ens sacrifiquen, eh? Un plaer conèixer.
1: Exacte. No està tothom content, com podreu... O sigui, totes les reticències que heu tingut també les tenen ells. Però bueno, si és el que s'ha de fer per fugir...
2: Anava a dir, qui no vulgui participar és lliure d'anar caminant.
1: Exacte. Bueno, és una opció també, però... ok. Doncs vosaltres esteu així de preparats i us porten cap a l'altar, que és un altar xulíssim. Us el descric. L'ídol del Lemok Gugun, el Pare Profund, consisteix en un tall enorme de pell en forma de manta, el peix, manta. I està tensada amb nusos entre dos suports. Una manta morta estesa és al centre de l'altar. Hi ha dos pops morts que estan col·locats al seu damunt, amb els tentacles clavats als suports de l'altar i els caps lligats l'un amb l'altre, pintats en vermell i blau. L'ídol fa pudor de decadència i l'àmplia pedra de l'altar que hi ha sota té un color fosc de sang. I, per ajudar-vos en aquest cas el llibre, sí que ens atorga una meravella de dibuix exageradament fastigós.
3: Opa! Sí, que és un...
1: Okay. És disgusting. Però això és la manta amb els dos pops lligats al damunt i la sang se'n va. Sí, estàs bé?
3: Mentre estem així, podem assenyalar la idea de que hi ha dos pops lligats, que són dos caps amb tentacles.
1: Sí, pots.
3: I ho parlem una miqueta de que potser la teva teoria cada vegada va agafant més força.
2: Sí, moltes casualitats, no?
3: Dos pops lligats. Per què ficaries dos pops lligats a sobre una manta?
2: Estem pendents. Vull dir, anem... Definitiu, o sigui, estic 100% en el mateix si t'has tocat tu.
3: És que tu i jo, Isar, realment ens entenem molt. Però...
1: Ui. Damn, ok. Molt bé. Doncs això tenim. Aquesta és la gran situació que us planten a l'altar del Pare Profund. Hi ha uns quants quotó a l'altar, un que sembla una mica més o sigui, va bueno, vestit una mica millor, va més preparat i tal, i dos que són com quotó a soldats, no només gent que està per allà. I a prop de l'altar veieu la Blob, o el que sabeu, o sigui, deduïu que és la Blob per les seves vestimentes com de sacerdotessa, arxipresta i tal. Té la cara una mica... O sigui, ja no semblen fins als Quotoa, però aquesta senyora sembla que hi ha hagut un algo més en el seu cervell que ha fet un clic i o sigui, quan la trobeu, el que està és fascinada per la sang que està regalimant de la manta. I és, enteneu que és una... O sigui, que li apassiona la sang, la violència, els sacrificis, perquè està molt contenta. Perquè això no és una caseta que hi hagi, és allà enmig, com en una plaça, de cara al llac fosc. Teniu allà enmig l'altar, llavors teniu la gent aquesta al voltant, i està molt contenta perquè no sou l'únic sacrifici que hi haurà. Hi ha un pobre Duergar, que està allà... agafat...
3: Doncs seria el Jorland.
1: No. Que està allà agafat i sembla que bueno, sembla que està allà genollat i que possiblement patirà el destí de ser un sacrifici ritual.
2: Mala sort, company.
1: Exacte. El senyor Plup s'acosta a l'arxipresta del Pare Profund i li dirà el següent, li dirà: filla meva, crec que tenies tota la raó del món. Nosaltres hem decidit donar la benvinguda al Pare Profund i fer les paus. Creiem que és important conviure en el mateix culte, sobretot si el Pare Profund se'ns ha presentat. Tenim aquesta fortuna i per tant mereix tots els sacrificis que puguem aportar-les. I és per això que en aquest mateix sentit vull fer-te arribar com a ofrena de pau a aquesta gent a qui hem atrapat per poder atorgar aquest benefici a la nostra ciutat.
4: Perdona, has dit que estem lligats, però lligats com de mentergilla o lligats?
1: Sí, una mica.
4: Ah, vale. O sigui, sí. Podem lliberar.
1: Sí, de seguida.
4: Vale.
1: I veieu que la Blob es posa molt contenta i sembla que fins i tot tinc un impuls d'abraçar el pare, però els Quotoa no acostumen a fer això, però com parpelleja molt ràpidament i li diu al seu pare: sí, has entès per fi quin és el camí, has entès que la mare del mar va servir per nosaltres durant un temps, però que el bon camí és el Pare Profund i és el que ens il·luminarà en èpoques de foscor. A l'infrafoscor sempre sona bé cosa foscor, així que és fàcil, però... I llavors, doncs, això, accepta l'ofrena que sou vosaltres i d'aquella gent que us anava acompanyant com fent de captors vostres, us deixa a les mans dels captors del Pare Profund, és a dir, que senzillament doncs, com us custodien, com us segueixen. I llavors això, doncs, el que us fan és us col·loquen a tots en fila. Llavors teniu un quotoa per cadascú, que la intenció sigui van armats, i la intenció serà atacar-vos a tots, us fan agenollar-vos a tots, i en principi si ningú em diu que no, tothom s'està agenollant, i teniu com aquesta imatge de esteu davant l'altar amb la manta ensangonada i tot plegat. El que teniu al davant és el llac fosc, però no només el llac fosc, sinó que el que teniu és un penya-segat, i clar, ara esteu bastant a prop del penya-segat perquè és el lloc dels sacrificis, i al voltant teniu com tot de quotoa que estan veient tot l'espectacle. I en un cantó sí que teniu doncs el Plup i la Blop. I si us fixeu en el penya-segat, veieu com que tota la baixada està ensangonada perquè és el lloc on moren tots els sacrificis. I bé, que aquesta és la gran situació.
4: Ok.
3: Crec que m'està deixant de semblar una bona idea.
4: La nana estarà molt atenta per si en algun moment s'ha de fer invisible.
1: Molt bé. Comenceu a sentir tots els quotoa seguidors del Pare Profund comencen a fer uns càntics religiosos que, si haguessis tingut temps d'estudiar bé el teu llibre, haguessis entès que potser algun dels que canten surt allà. Però clar, és una mena de mantra. Si l'enteneu, en aquest cas l'Isar, el Xuxer, sí que el poden entendre, bàsicament són cants al Pare Profund, afavorint, donant les gràcies, cantant que porta la sang al llac fosc, no sé què, tot això, o sigui, com en repetició. Per cert, tinc calor, eh?
4: Poso.
1: Sisplau. I serà en aquest moment en què l'arxipresta del Pare Profund, o sigui, la Blob, comença a fer el seu, com a la seva predicació, comença a donar les gràcies al Pare Profund, i aprofita per dir que agraeix molt al seu pare que hagi fet el pas per fi, que feia mesos que esperava, de llançar-se als braços del Pare Profund, que no el decebrà, i s'acosta molt al seu pare com en un gest d'afecte. I és en aquest moment que el pare traurà la daga i l'atacarà i li clavarà la daga. I en tots els crits dels quotoa i el crit desgarrador de la filla que no s'ho esperava, necessitaré que tothom em faci una tirada d'iniciativa perquè comença la festa.
4: Ok. Vale. Ok.
3: Això és el 9 de 20? No és el 9 de 20. Uf. 22.
4: I has de tirar pels altres, eh?
1: Ah. Clar, és que ara comença...
3: Perdó.
4: La iniciativa era destressa?
1: Sí.
4: Sí. Jue, totes bones.
1: Necessito números de gent.
4: Vale, mira, t'ho dic en ordre. La Eldeth, 19.
1: Vale.
2: L'Escambell, també.
1: Ah, mira que bé, els ajuntaré.
4: La Nana, 18.
1: Ok.
4: I el Ginger, 17.
2: Uau.
3: Sí.
4: Ara tot uns.
3: El Mendel, 22.
4: Uh-huh. Mira.
3: I 11, tant el Búpido com el Derendil.
1: Ok. I Isar.
2: Sí, al revés i l'inrevés, un 5 i l'Isar un 4.
0: No, Isar.
1: Ok. Els Quotoa que teniu al voltant i els Quotoa en general i fins i tot la, ja t'ho diré, l'arxipresta del Pare Profund, aquest torn no atacaran perquè per ells tot això és una sorpresa.
4: Vale.
1: Por lo tanto,
4: més o menys com estem col·locats?
1: Esteu vosaltres en fila?
4: Sí, cadascú té un, no?
1: Exacte, cadascú en té un.
3: Dels nostres, però, no?
1: No,
4: no, dels vens.
1: Abans us han fet el canvi de custodi, llavors teniu els de la mare de la, del mar a prop, però vosaltres esteu un amb cadascun de Quotoas al Pare Profund. I relativament a prop teniu els dos arxiprestes que es barallaran.
3: Marxem, no? Corrent.
4: Bueno, és atac d'oportunitat, eh?
3: Si estan sorpresos, no, no? O sí?
1: Crec que...
2: Tècnicament, si estàs sorprès, fins que no et toqui en el teu ordre d'iniciativa, no tens reacció. O sigui, per exemple, tu segurament no tindràs atac d'oportunitat, però quan em toqui a mi segurament ja sí, perquè ja se'ls haurà tret la sorpresa.
1: Clar.
3: Ja, però jo hauria passat, en principi, no? Jo hauria fet el meu torn.
2: Exacte, o sigui, tu tindràs el teu torn, llavors, a no ser que algú hagi tret un 23 o alguna així d'iniciativa, contra tu no tindran atac d'oportunitat.
3: Ah, vale, encara, vale.
2: Jo, com que vaig al final, en plan, sospito que hauran tret més que un 4.
3: Vale. Ara entenc.
1: Ah, jo ja m'entenc, no era la daga. Era un sceptre. És el sceptre d'Arxiprest.
2: Cloc!
1: Exacte.
4: Tong!
1: Ai, ai, ai. Ah, perquè desubicada, vaig desubicada amb els dados. Vale, aquí, no vull amagar dados. Vale. Fa això i li fa... és veritat, li fa molt de mal, no me'n recordava. Vaja, hòstia, s'han portat. Vaja, santa. Ok. Doncs veieu com s'endú l'hòstia de la seva vida santíssima. Okay.
3: La ràbia d'un pare, no?
1: Joder, que l'ha traïda.
4: Segueix viva?
1: Sí, tant, sí, sí. Ah, vale. Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí, tu no pateixis pas. I, clar, si és sorpresa i té multiatac, no, no?
2: Sí, o sigui, però, sí. Sorpresa l'únic que fa és que et perds el teu primer torn.
1: Clar.
2: O sigui...
1: Doncs veieu com li clava una hòstia i li clava una altra hòstia.
3: No hi ha avantatge a les aquestes o no?
1: És igual, perquè ha tret un 20 natural.
2: Ara de sobte estem a Juego de Tronos, saps? En plan,
1: sí. Sí.
4: Tong, tong, sí, sí. Tong.
1: Llavors farem... Clar, la primera sí que l'he fet automàtica amb el número com donava, però ara em farà més gràcia. Faig així.
0: No, no me mates.
1: Això serà...
0: Si no me mates, te compliré un deseo.
4: Meto cuchillo, sangre.
1: Exacte, són 5 més 1, 2... 3. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: 250 daus. Morirà.
1: 4 daus de 6.
4: Estem parlant del pare atacant a la
1: fira. Sí, sí, sí, totalment.
4: Ja ens interessa.
3: I un és crític. No, no. Són...
2: Sí, aquest és crític.
1: És crític, exacte.
3: Ah, són 4 daus. Això és un atac que a sobre es multiplicarà per 2.
2: No, entenc que ja l'ha multiplicat.
3: Ah, vale, vale.
1: No, no, no.
2: Ah, vale,
1: no,
2: uau.
1: No. Sí, això serà.
2: Crazy.
1: 6 més 5. O sigui... Són, en total, 16, que s'han de fer dues vegades, per tant, 32 punts de mal.
4: Meto cuchillo, sangre.
1: Ok, doncs... Pues...
3: A més del primer cop que s'havien portat, no? Que s'havien portat una bona hòstia.
1: Sí, efectivament. I veieu que el pare li ha cardat una hòstia amb el sceptre, que l'ha deixat mig a terra, aprofita el seu multiatac, li clava una altra hòstia amb el sceptre, I veieu que l'arxipresta del Pare Profund està sagnant, però clar, és sang vermella blava perquè és una Quotoa al final. Està sencera, però està bastant fotuda i ja sabeu i suposeu que si l'arxipresta mor, el culte al Pare Profund es queda sense cap. Per tant, sí, vist això...
4: Si realment hi ha un monstre sota el llac, ens interessa que no el puguin invocar o el que sigui.
3: Podem tots marxar i tirar-li una pedreta o alguna cosa al cap.
1: Exacte, podeu intentar-ho. Un cop fet això, comencem la roda de Mendel, número 22 d'iniciativa. Fota-li.
4: El pla ara és pirar-nos directament?
3: És que què creieu que passarà si matem l'arxiprestat? S'acabarà el combat?
2: No, però, o sigui, matar l'arxipresta és una ajuda que li estem fent a la gent d'aquí. A nosaltres, sí, tant ens és, entre cometes, crec.
4: Sí.
2: No ho sé.
3: Ja, realment és que no matarem, en plan, no farem que mori més.
4: O sigui, seria...
3: el bitxo aquest suposat que tenim ara.
2: Sí, clar. No...
4: O sigui, seria lliurar-nos dels que ens barrin el pas i pirar-nos, entenc.
3: Sí, perquè sembla que ho tenen bastant controlat, carregar-se la xipresta, la veritat.
2: A veure, o sigui, sí. L'Isard, bueno, primer, que estem a mig del combat.
1: Exacte, i si voleu us dic més o menys què hi ha de gent.
4: Sí.
1: O sigui, ara mateix hi ha. O sigui, no podeu veure exactament quins Quotoa segueixen aquí.
4: Ja.
3: Va, perquè hi ha alguns que han
1: perquè
3: marxat.
1: No hi ha com,
4: Bueno, és que
1: no he tingut temps encara, acaba de començar la festa. Però hi ha espectadors, per dir-ho així, i hi ha Quotoa soldats. Quan vosaltres heu arribat, s'han barrejat una mica els que són del Pare Profund i els que són de la Mare del Mar. El que sí que us diria és que clarament n'hi ha un per cadascun, però a més quan heu arribat hi havia l'arxipresta i hi havia dos soldats més ben preparats i un altre també soldat més ben preparat. Ara, n'hi ha més. Quants són vostres, quants són dels altres, no se sap.
4: És un pèl complicat fugir ara mateix.
3: Vale.
4: I hi ha un Dorgar.
1: Sí, però està allà genollat i s'ha endut la sorpresa com tots els altres al final. No.
3: Es pot fer dash? Per duplicar l'estó de moviment.
2: O sigui, no dupliques, el que fas és córrer. Fer servir la teva acció per tornar-te a moure.
1: Exacte.
3: Ah, vale. Pues, faig això. En plan, tenim una direcció clara, no? Tenim clar cap on hem d'anar per marxar. I si jo ara mateix faig això, en plan, faig dues vegades el moviment, on em deixa això, més o menys? Em deixa fora del perill? Em deixa a prop d'algú? Em deixa... Són 60 peus, en principi,
2: 70.
3: No? 70 peus, perquè tinc 35. Són 70 peus.
1: Aviam, no et deixa... fora de perill, et diria que estàs com entre Quotoa.
3: Fins i tot amb...
1: Bueno, és que s'ha congregat com molta gent. No et diria que són Quotoa... Bueno, no sé si són Quotoa que t'atacaran o no, saps? Al final tu ets un sacrifici que està fugint. Llavors hi haurà Quotoa a qui els interessi que fugis, o que els és igual, més aviat, perquè interessat tampoc, però hi haurà Quotoa a qui els interessi que et quedis i et poden...
3: Només...
1: O sigui, és tot el que pots fer ara mateix.
3: No es podem anar, hòstia, llavors, no? En plan...
4: O sigui, seria agrupar-nos, ni que sigui, entre nosaltres, sí. I començar a obrir-nos
2: camí. Sí, jo intentaria obrir-nos camí, en sí. Plan...
4: Però no donar un, en plan, junts, vale. Perquè si no...
3: El tema és que anirem molt separats, en plan, en el temps, saps?
4: Bueno, però ens anem ajuntant...
1: Bueno, us podeu esperar, suposo. Sí.
3: Vale, puc apropar-me suficient a la... Bueno... És que no sé si quedar-me amb vosaltres directament com allà...
2: Si tu no et mous, arribarà el nostre torn i no tampoc ens podrem exacte. Moure perquè tu no t'hauràs mogut. O sigui, si...
3: Per què?
1: Si se segueix aquesta...
2: Si seguim la lògica de ningú es mou fins que s'hagi mogut algú altre, ningú es mourà.
1: Exacte.
2: Algú ha de ser el primer en començar a córrer.
3: Jo que tinc més necessitat.
4: Sí, jo diria que comencis en aquella direcció, no super lluny, però començar a anar i després nosaltres i després tu...
3: Pues sí, començo a anar en aquella direcció, gasto la meitat del meu moviment, no la meitat del meu moviment, sinó com tot el meu moviment sense dash ni res. Això em deixa una distància que pugui atacar amb ballesta de mà a la arxipresta.
1: Quant de moviment gastes? I quanta distància és la teva ballesta de mà?
2: 35 et mous i la ballesta de mà té 30. O sigui, podries fer 5 menys per arribar.
1: Exacte, això podries fer.
3: Ah, perquè tot està passant a sobre nostre.
2: Sí, bueno, estem allà mig.
1: Esteu en fila, just davant del penya-segat,
3: sí.
1: I just aquí al costat teniu els dos que ell ha començat a pegar-la.
3: Ah, vale. I si jo l'ataco no pots fer servir atac d'oportunitat, no? Pues llavors gasto en plan, m'apropo a ells i ataco.
1: Vale.
3: Amb l'estoc. I després marxaré. Sí?
1: Vale.
2: Aquí estàs atacant.
3: Estic atacant a l'arxiprestec. i marxo a fora del penya-segat. Vale. Llavors, això és... Espero encertar, perquè si no, després de tot aquest follon... Un 1.
1: Pues encertar, encertar, no encertes.
3: Vale, empatino. Vale. Fallo i marxo.
1: Vale, ok. Nice try.
3: Que trist.
4: No hi ha cap pifia. Bueno.
1: Ok.
3: He patinat.
1: Després, el 22, arriben l'Eldez i l'Escambell amb un 19.
4: Vale. Qui vol primer?
2: L'Escambell farà servir la seva acció per separar-se, suposant que algun hagi tingut... Ah, bueno, espera. No, tens bona iniciativa. És que només... És que té una puta velocitat de 10, l'Escambell.
1: És que és paticorto, pobrec.
2: Ah,
1: és que m'acurt.
2: L'Escambell correrà 10 peus, provocant atacs d'oportunitat si algú ha tret més iniciativa que ell.
1: No, ningú ha tret més. Tret que el Mendel el vulgui pagar.
2: I llavors correrà 10 peus més. O sigui,
1: ànims, Escambell!
2: L'Escambell ja està. Darrere teu.
1: Cuqui. Pues ell ha anat cap a l'arxipresta. O sigui, quan s'ha separat.
2: Però després has marxat.
3: Després has marxat, sí.
1: Ok, tenim dues persones... Bueno, una persona i mig bolet juntes, ok.
2: Potser agafa'l perquè és que si no...
1: Vale. Sí, no és mala idea.
4: La Eldez... jo crec que el Duergar aquest, que està amb nosaltres, està a prop, no? Està com...
1: Sí, està genollat al costat d'algun de vosaltres. Qui estigui més a la dreta, doncs allà al costat té el Duergar. No sé, no hem dit exactament.
4: Que no sé si fes servir la seva acció per anar a alliberar-lo, tallar-li les cordes. Oh. La veritat, crec que l'Eldez potser ho faria.
1: Ok.
4: Sí, jo crec que s'apropa a ell.
1: No sé si a l'Eldez li cauen especialment bé els Duergars, també et dic,
2: S'odien bastant.
1: Exacte.
2: O sigui, són molt enemistats els pobles.
4: Que és la no Pulbut, però si odies...
1: Clar, és que...
4: No, doncs llavors, s'aproparà... Ella crec que es pot moure 30. Doncs llavors s'apropa on està l'Escambell, que era 20, i des d'allà dispararà a
1: un virot al seu peu.
4: I dispararà dos virots jo crec que...
1: A l'arxipresta?
4: No, a algun dels que estaven amb nosaltres.
1: Vale.
4: Per començar a netejar una mica.
1: Ok.
4: No, he de dir quin en concret.
1: Sí, o sigui, els teniu aparellats,
4: sí.
1: Per tant, digue'm el d'aquí.
4: Que dispari el de l'Isar.
1: Vale.
4: Sí.
1: Ok.
4: I dispara dos cops, així que tiro dos. 11 i 11, vale.
1: Amb el bonificador?
4: Sí, que ja tenia... Ara sí que té el longbow.
1: Nice.
4: Més 4, to hit.
1: Vale, doncs o sigui, són 15 i 15.
4: 15 i 15.
1: Estupendo. Impacten els dos i tiren pel mal.
4: Vale, pel mal dels dos, que és un dau de 8 més 2. Ara sí que és un de 8.
1: Ole.
4: Que els de 8 és aquest. No, és el
2: posat
4: no.
2: De 10.
4: Ah.
1: Exacte, és el rombo.
4: Ah, és el rombo que és raro. Va, aquest no, no, aquest tampoc.
1: No, això són de 12.
4: Aquest? Ah, vale.
1: Ahí està.
4: I el transparent on el tinc? Aquí.
1: Ok, vale. Això li sumes 4 en total.
4: Sí. 7 i 7, joder, l'està tirant dobles tota l'estona. 7, què hem dit? Li sumes 4? Ah, perquè s'ha
1: ajuntat. Sí, 2 i 2.
4: 14 més 18. O sigui, en
1: molt
4: total
1: bé.
4: 18.
1: Doncs veieu com finalment l'Eldez fa alguna cosa útil.
4: Sí. És que ara sí que té el seu arc.
1: Exacte.
4: És que clar, no hem tingut en compte que no portava una arma
1: duríssim.
4: Que ja controlés superbé.
1: I veieu com amb un parell de fletxes molt ràpidament llançades, l'Eldez efectivament una se'n va al cap, l'altra travessa pel mig de la mateixa fletxa i el quotó acaba a terra i una menys.
4: Nice. I ja està.
1: Vale, seguim amb la festa. Nana, et toca tu.
4: Vale, la nana ella llavors sí, s'aproparà al Duergar que està lligat i li tallarà les cordes.
1: Vale.
4: No sé si he de tirar alguna
1: cosa. Si és la teva acció,
4: sí,
1: ja
4: és
1: està.
4: La meva acció.
1: Està bé.
4: I ja està.
1: No són cordes especials, no sé què, no.
4: Sí, té una daga més, vull dir.
1: Entenc que treus la daga i fas...
4: Sí.
1: I ja està.
4: I li diu, bueno, no l'entendrà, perquè no parla...
1: No, és un Duergar, sí que crec que xapurreja en comú.
4: Comú? Vale, doncs pues li diu, si vols viure, ens pots seguir.
1: Sortiré corrents.
4: Vale.
2: Terminator de sobte.
4: No té molt l'on anar.
1: No, no. És un pobre senyor que
4: sí.
1: Estava per allà. I a més, o sigui, podeu deduir, no té temps de dir-vos-ho, però ja us han dit múltiples vegades que els Quotoa fan comerç amb els, Duergar, sí. Per tant, el senyor només passava per allà literalment.
4: Li preguntava, okay. Tens un diamant?
1: No tinc res.
4: Vale.
1: Ok, Nana, it's done.
4: Ginger. Jugo jo sol. El Ginger, jo crec que veient la Nana, s'apropa cap a on està ella, per protegir-la si passa qualsevol cosa.
1: No, crec que tingui aquesta amistat amb la Nana, sincerament.
4: Bueno, però...
1: Jo, de debò, no sé. El Ginger, és bon tio, però no crec que hagi generat un amor cap a la Nana.
4: No, però com a bon tio, jo què sé.
1: No ho crec.
2: Els personatges al final són seus, no nostres.
4: Què vols que faci?
1: Que el que faci està bé, però com... Jo crec que el Ginger és més útil de o sortirà corrents o atacarà.
4: Vale. Jo crec que sortirà 10 passes. Tampoc s'allunyarà tant com la Eldez i el tal, però es queda 10 passes per si passa qualsevol cosa amb els que hi ha darrere.
1: Vale.
4: I atacarà... No sé si té allò de... Con un attack, can use bonus attack.
1: Té una melee.
4: O gira action.
2: Sí, sneak attack, vols dir tu.
4: Sí, sneak attack.
2: Sneak attack tindrà sneak attack, sí. Contra la arxipresta, sí, per exemple, sí. O contra l'arxipresta o tècnicament contra qualsevol dels que estan emparellats. Exacte. Encara.
4: Vale. Doncs jo crec que dispararà anem a netejar una mica el que estava a prop de la Nana.
1: Vale.
4: I li dispararà 2 cops. Espera, extra 7 damage.
1: Jo crec que, és que té un al costat. Ell mateix també.
4: Vale,
1: cadascú en té un.
4: Vale,
2: el seu mateix no compta per sneak attack.
1: No, exacte.
2: I el de la Nana, si tu t'has apartat, tampoc compta ja.
1: Exacte.
2: Perquè ella tampoc ha deixat de tenir.
1: Exacte.
2: Necessita que hi hagi algú al costat.
3: I no trobo que si matem l'arxipèstec, no vull ficar-me en el torn tampoc d'això, però no trobo que si matem l'arxipèstec potser es desperta una reacció de difusió.
1: És una possibilitat.
3: De que s'apaga...
4: No sé, però és el meu torn.
3: Ja, però... ja, perdó.
4: Qui queda aparellat, llavors?
2: El revés i l'inrevés, el Bupido i el príncep de Rendil.
4: Pots disparar el que està amb el príncep de Rendil.
1: Vale.
4: Vale, és això el que feia sumar 7 d'un 2 daus de 6?
2: Sí, 2 daus de 6 al mal, si li dona.
1: Vale. Exacte.
4: Llavors,
1: ha de picar per impactar.
4: Tira 2 cops per veure, perquè té multiatac. Llavors, no? Ho estic fent bé. Tira 2 cops cap per donar-li al príncep de Rendil. 11 i 12. Que se li suma 4.
1: Vale, impacten tots dos.
4: Vale.
1: I tiren pel malet.
4: Vale, t'he de tirar pel mal, que són un dau de 6, que el de 6 sí que s'ha...
1: No, és el
2: normal.
1: El del parxís.
4: Vale, aquest i aquest. Un, aquests dos. Sí. A tirar 2, un per cada atac, i després li tiraré per l'extra, com dit. Vale. 6... No?
2: Sí.
4: I ara he de tirar...
2: I li sumar algun bonificador de mal?
4: Sí, perdona, més 2.
2: O sigui, més 4.
1: Exacte, 10.
4: Sí,
1: no?
4: 10, més 2 daus
2: més
4: de
2: 6.
4: Que són aquests també.
1: Uh-huh. El borratxo torna a tirar.
4: Sí, no? Vale, 6 més 5.
1: 11.
4: O sigui, 11 més 10 que teníem són 21. 21.
1: Ok.
4: L'ha destrossat.
1: Sí, la veritat és que li acaba de cardar una hòstia, que no se'n refarà aquest pobre Quotoa. Amb què l'estava atacant?
4: Amb la ballesta de mà.
1: Vale, bueno, igual, amb la mateixa vibe que la Eldez, li clava un virot a cada part del pit, i el Quotoa, que tampoc s'ho esperava, perquè té moltes coses a gestionar ara mateix, i ja està passant tot en 2 segons, cau estès a terra també. I el torn del Ginger ja estaria,
4: sí.
1: Bupido i Derendil.
3: Bupido i Derendil.
4: Sí, perquè no es pot amagar... No, ja és res per amagar. Sí, ja està.
1: Ah, bueno, clar, et queda moviment, perdó. El que
4: és perquè té...
1: Jo crec que és difícil amagar-se.
4: Dash, disengage
2: pot córrer.
4: O hide action.
1: Pot córrer, sí que pot moure's. Bueno, s'havia mogut.
4: Sí, ja s'ha mogut.
2: Sí, però vull dir que es pot moure amb l'acció addicional, és el que estaves... És la canning action.
4: Sí, es pot moure, deslligar-se de coses o amagar-se. No, es quedarà així.
1: Vale.
4: Queda així. Vas parar una mica la resta.
1: Ok. Bupido i Derendil. Bupido primer?
3: Sí, el Bupido dispara amb un crossbow a
1: l'arxipresta.
3: Sí.
1: A la blob.
3: Un altre 1.
1: Hòstia, complicat.
3: I falla. I marxa corrent.
1: Vale. Ànims, Bupido, tu pots.
3: Sí.
4: Daus nous.
1: No passa res.
3: I el Derendil...
1: No tenim la presó per aquí. Només començar.
4: Sí.
3: El Derendil s'apropa a l'arxiprest.
1: Fota-li, Derendil!
3: I...
1: Vols un altre dau de 20, a veure què passa?
3: Fa dos atacs.
1: Ok, fota-li.
3: Llavors, és un 3 i un 16. El 3 acaba sent un...
1: Complicat, complicat.
3: Què se li suma?
4: El bonificador d'atac.
3: Ah, sí, més 5. El 3 se converteix en un 8 i el 7 es converteix en un 21.
1: Estupendo. El 21 sí que impacta i tirant pel mal, sisplau.
3: Vale, el mal és un dau de 6. Que és 3 més 3, 6. Vale. Deslaixin de maig.
1: Ok. Doncs li ha cardat una bona hòstia.
3: I marxa. Tot el que pugui.
1: Vale. I com que no pot
3: 30 feet,
1: encara sí. reaccionar de res, pues, visca la fiesta. Estupendo. Fet el Derendil, revés i enrevés.
4: El revés i l'enrevés sortiran corrents també i els dos faran servir la seva acció. Començaran com a a projectar una imatge sobreimposada de si mateixos, com si estiguessin difuminats, i tiraran blur.
1: Vale.
4: Que crec que, si no m'equivoco, fa que els atacs contra ells tinguin desavantatge.
1: Vale. No sé exactament de com va, però sí, sí. Ok. Molt bé. Ui, m'he flipat. Què flipes? Bueno, després ho arreglo. Perquè ara mateix és el torn de la resta.
4: El piercing damage? Què
1: sí.
4: fa?
1: És un, tipus de mal.
4: Ah, bueno, el mal sempre té un tipus.
1: Sí.
4: O sigui, el, no ho he dit, però òbviament, el de les fletxes i tals és piercing damage.
1: Sí, sí, està bé.
4: A vegades és rellevant, en plan, lo estereotípic, per exemple, els esquelets són vulnerables al mal de cop. Llavors, si pegues un esquelet amb un martell, li fas el doble de mal.
1: Vale. Ok. Fet això. Tenim... tota la gent que no pot reaccionar, o sigui, no té torn, i tota la gent que sí que té torn, que són tots els Quotoa.
4: Els amistosos.
1: Exacte.
4: Vale.
1: I això... Tenim uns quants... Jo? Per què m'amago els daus de 20? Què me passa? Ok, serà... aquest serà el d'ara. Tenim tot de Quotoa que... trauran les seves llances i aniran directes a alguns, perquè els quotó que tenim són com, bueno, 6, 8, no sabeu ben bé, però són quotó que no venen a atacar-vos a vosaltres, i tenim uns quants que se'n van, un atacar farem dos o tres que se'n van atacar. Farem tres que se'n van atacar l'arxipresta. No amb el dau de 30. Estaria OP. Vale. I aquest no dona, i aquest sí, i aquest sí. Per tant, un falla i els altres dos impacten en l'arxipresta. I el mal que li fan és... ok. 2 i 5. Per tant, són menys 7 punts a mal que li fan. Llavors, n'hi ha 3 més que atacaran a altres quotó. De fet, hi ha un tipus de quotó que està com... que és més totxo. I el que faran, doncs, el mateix, és atacar cap allà. Jo perquè em guardo els daus a 20. I aniran a per aquests senyors contundentes. Que tiraran i... un no impacta. Cap dels tres impacta. Molt bé. Has vist que bé? Cap impacta. I llavors... n'hi haurà dos més que aniran a un dels, o sigui, el que anava com més preparat però que no és un soldat ben bé, vale? I aquests dos aniran contra ell i ni l'un ni l'altre impactarà, perquè aquests daus han decidit que estan avui de baixa. Per tant, fins aquí el torn dels Quotó a Mindundis. Llavors, el Quotó a un altre com... que està com una mica més preparat, intentarà atacar i ataca dues vegades a més. Anirà directe cap a l'arxipresta i farà un intentarà fer una mossegada i amb l'altra intentarà amb el bastó perforant que té intentarà clavar-li. Per tant, el primer sí que l'impacta i el segon també l'impacta. I així farà 4 amb la mossegada i 5 amb la... el que sigui aquella cosa. I per tant, són 9 punts de mal. En un sol torn, l'arxipresta està patint. I, clar, en realitat, li torna a tocar el senyor padre, perquè ha fet un atac... però és sorpresa i torna a començar, no? O no.
4: No sé on cauen la... O sigui,
1: ara li toca a ell l'iniciativa. Ell ha fet l'atac i ha començat tot plegat.
4: Clar. Tècnicament, en plan, ell no hagués...
1: Clar,
4: o sigui,
1: no
4: quan tens sorpresa, o sigui, pots dir que ha fet el seu torn al principi en comptes de fer-lo ara. Com vegis.
1: No, crec que millor que no. Bueno... és que li cardaria una hòstia. Que bueno, que potser el relat rep igual, eh? Perquè els altres dos també van a parella. Els dos soldats van a parella.
4: I el Mendel també.
1: El Mendel ho he intentat, però no ha fet gran cosa. No, un anirà a parella i l'altre anirà per un dels altres soldats. I amb això serà... és un dels col·legues del Mendel que treu... un puny elèctric.
3: Epa,
1: i se'n va cap a la de Xonses i amb un 24 li donarà i és una de les coses preferides del Mendel. Que amb 2 de 10 farà així tiqui tiqui ti i li cardarà 6 de mal, que no és gran cosa perquè les tirades no són xules. La senyora està paper mullat i fa un altre atac. Per tant, torna a tirar-li a la senyora. I en el segon també l'impacta i li torna a fer 2 de 10, que seran 12. I ja s'està que cau aquesta pobra senyora. Llavors l'altre atacarà l'altre soldadito marinero i com que té multiatac tiro dues vegades i així m'ho estalvio, impacten els dos, 2 de 10 i 2 de 10 amb el mateix punyet dels pebrots. Per tant, li treu 13 punts de mal a un dels soldats. Fet això, ja hem fet el torn de tots els quotoa simpàtics. I... tornarem a començar la roda.
4: No, falta el meu torn.
1: Ah, és veritat, pobre Isard, no! T'he mentit. I no començarem a no tornarem a començar la roda. Li toca a l'Isard, perdó.
4: Bien.
1: Mare meva, em sap greu.
4: L'Isard es posarà de peu amb la ballesta a mà, dispararà ràpid a l'arxipresta del pare profund. Amb un 16.
1: Sí, impacta, tira pel malet.
4: Seran 5 punts amb el punxant.
1: That's enough. That's enough. That's fucking enough.
4: Pues això, Lisa.
1: Que, digue'm què.
4: L'Isard, veient el panorama, farà el mateix que ha fet el Mendel. S'aixecarà. Ja m'heu tret de sobre el tio que m'estava amenaçant a mi. Llavors anirà corrent amb la resta del grup i mentre està corrent, mirant cap enrere, deixarà anar un virot de la seva ballesta. Que se li clavarà el coll de l'arxipresta.
1: Acabant. Molt bé. Doncs veieu com la senyora rep l'hòstia i de fet just abans de morir quan rep el és un virot el que rep, és una fletxa?
2: Sí, un virot de la
1: rep
2: revista de mar.
1: Un virot al coll i amb la poca veu que pugui treure d'allà, o sigui, l'últim crit és per cridar el seu déu i dir Lemogogun.
4: Veràs tu.
1: I de fet, si el Minairó pot fer el que m'ha acordat,

0: música que he de parlar. Hi ha un altre so que creix per damunt dels crits barbotejants dels Quotoa i d'aquesta arxipresta. La fosca superfície de l'aigua, més enllà de la vostra àrea, es mou i genera bombolles i escuma. I hi ha un tentacle gruixut i llafiscós que brota de l'aigua, seguit d'un altre. M'agradaria trobar la segona part del que he escrit, la veritat. Ja ho he mogut tot. Ui, ja m'ho he menjat. Cago en Déu. Perdoneu, eh? Demasiados papeles. Clar, és que és aquí. Llavors, hi ha dos caps monstruosos que trenquen la superfície de l'aigua. Tots dos semblants als rostres d'uns babuïns enfadats i repulsius. No estan pas separats perquè formen part del mateix cos. Estan enganxats al mateix tronc i els ulls vermells del monstre estan encesos amb bogeria i set de sang. Són uns ulls que tu ja has vist. Són uns tentacles que tu ja has vist. La criatura que s'aixeca al llac fosc deu fer uns 30 peus o més, que són gairebé 10 metres d'alçada. I l'aigua li baixa per l'esquena i les espatlles com una cascada. Un cop s'acaba d'alçar, el gran dimoni gira tots dos caps cap a la costa on sou i rugeix. Encara és lluny. Però si algú a la infrafoscor ha sentit a parlar d'aquest bitxo, pot ser molt ben Belisar, que si no s'equivoca, reconeix que en realitat el Demogorgon és una altra manera de dir Demogorgon.
1: Okay.
0: I necessito que...
2: Tens la portada del llibre a mà?
0: Sí. Sí que la tinc, sí. Aquest senyor
2: L'Isar sabria qui, eh? Vull dir...
0: Sí, jo crec que sí. Vale. A mi em sembla una cosa bastant... També tenim aquesta imatge. Ens agrada molt aquesta imatge. El teniu lluny perquè tota la intenció de venir...
3: Sí, jo crec que no podem enfrontar-nos a ell, no?
2: Sospito que no.
3: 10 metres...
0: I, de fet, necessitaré que tots en feu tirades de salvació de carisma.
2: Ai, ai, ai.
3: Salvació de carisma.
2: És contra ser encantat?
0: No.
4: No. Mai és contra ser charmed, eh?
3: Que se li suma...
0: Carisma.
2: A la teva salvació de carisma. O sigui, en el teu cas hauria de ser...
3: Sí, o sigui, el que hi ha
2: aquí. Pot ser que sigui més 6, sí.
4: 22.
3: Vale.
0: Molt bé.
4: Ah, no, de salvació de carisma. Com funciona? Ah, més 5, a 24. No, sí, 24.
0: No pot ser que sigui més 5 la teva, no? Si és...
3: Té bastant carisma.
0: Per això, i... no, i a més és la seva d'això, doncs hauria de ser més alta. L'hauries de tenir marcada, jo crec.
3: La tinc marcada,
4: això que és més 5, més 6, pot ser.
0: Ah, punyeta.
2: O sigui,
0: vale.
2: És el teu carisma llavors, més la teva competència.
0: Clar, quan tens de carisma?
4: Tinc 3 de carisma.
2: Ah, llavors sí,
4: ja està bé.
0: Està bé, està bé.
4: Jo?
0: La tens marcada, per tant...
2: Sí, o sigui, el teu carisma més la teva competència.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Que tens... és el 6.
0: Exacte.
3: Vale.
0: És el que li sumes al dauet. Doncs això.
3: Vale, tiro per les... Has de tirar per la resta, també?
0: Sí, heu de tirar per la resta.
4: Ajuda, certo.

0: Trendel un 24,
1: vale,
0: i el Drendil un 0, perquè 2 menys 2.
1: Vale.
0: Poc carismàtic.
2: L'Isar un 15, l'Escambell ha vist el 0 i dirà jo puc millor i traurà un menys 1 amb el menys 3 de carisma. I al revés i l'inrevés tirarien amb avantatge, però la primera tirada ja han tret un 20 natural.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Ok, doncs hi ha certa gent que no passa aquesta tirada. O sigui, la Nana i l'Eldez no la passen. Òbviament aquell 0 tampoc la passa. Quins eren els altres números, perdó, Gerard?
0: 15 del Bupi i 24
1: vale,
0: del...
1: Aquests dos estupendo.
2: L'Escambell,
1: pel que sigui, no la passa. Al revés i al revés, sí. Per qui no la passa, necessito que em feu tirades percentuals. Agafar els dos daus de 10 i tirar a veure quin número us surt. I, òbviament, tinc un altre senyor aquí que no ha tirat res, que no el tinc ni en compte, pobret meu, que no la passa tampoc.
2: L'Escambell ha tret un 55.
1: Vale.
0: El Drendil un 11.
1: Vale, un momentet. Ara quan em digueu el què,
0: vale,
1: passo. Un 55. Amb un 55, l'Escambell es pensa que té més d'una ment dins del seu cap.
2: Ah.
1: I s'ho pensarà durant 10 minuts.
2: Ah, bueno, vale.
0: El Drendil un 11.
1: Amb un 11, el Drendil es pensarà que hi ha algú que l'intenta matar i que l'ha de pagar abans no el matin. Més enllà dels quotó evidents que es pensa que el volen matar.
2: La Nana, un 60?
1: Amb un 60, durant 10 minuts, la Nana no serà gens amable amb algú que li porti la contrària. Dirà, si no estàs d'acord amb mi, a hòsties et convenceré de la meva manera de veure les coses.
2: Ok. I la Eldez un 33.
1: Amb un 33, l'Eldez es pensa que només hi ha una solució a tots els seus problemes, que és matar a tothom. I a tot això tenim aquí un...
2: Durant quanta estona? O...
1: 10 minuts.
2: 10 minuts també.
1: Amb un 29, el Xuxer de sobte ja no és el pacifista que coneixeu, perquè també pensa com l'Eldez i és l'única solució assassinar a tothom.
2: Vale.
1: Ok.
2: Aneu bé. Ara sí que acabarà el torn.
1: Ara acaba tota la roda, i torna a començar el Mendel.
0: Ara sí que marxo. Marxo i das.
2: Agafa l'Escambell.
0: Ah, puc agafar l'Escambell, que és una acció...
2: Crec que no...
1: És tan petit.
2: O sigui, tens una acció gratuïta d'interactuar per recollir una cosa. Quan tens la força... Clar, el que queda en mans de la Raquel és si t'afecta el moviment. Però per això dic que l'agafis tu, perquè ets el que corre més.
1: Vale. Sí. Sí, quin és el teu bonificador de força?
0: Més 1.
1: L'Escambell tampoc no, clar. O sigui, no ets el més forçut, però...
2: Si no, ens l'anem passant.
1: No, jo crec que té bastant de sentit. Llavors, clar, ara el que esteu fent, òbviament, tothom està cridant desesperat amb l'aparició d'un monstre dimoni, i a més teniu tots els seguidors del Pare Profund s'han parat a adorar-lo,
2: vale,
1: i estan cridant i adorant el seu déu. Se senten molt afortunats d'aquesta visió meravellosa. I si teniu temps de veure alguna cosa, hi ha certs Quotoa que estan començant a desaparèixer a tocar del penya-segat. Alguna cosa els està xuclant.
2: No ens acostem al penya-segat.
0: Vale.
1: Ok. Dit això, el que hauries de fer és fugir a través d'absolutament tothom. Tothom està bastant moda boig i per tant no serà fàcil esquivar a tothom, però llavors hi haurà una part que serà córrer fins, entenc jo, on teniu el moll amb
2: sí,
1: el...
2: Exacte,
1: estupendo.
2: Sí.
1: Doncs això, fes-me això i tu ja estaves un amic... No, no, encara no havies arribat a centrar la gent. Agafes l'Escambell, arrenques a córrer,
0: sí.
1: Hauràs de passar d'entre gent. La gent està armada, però perquè els Quotoa en general sempre van armats, no estàs passant entre els Quotoa soldats, per exemple. Vale.
2: Pots fer un on de trueno per...

0: obrir esta pas.
1: Nada, dudo.
2: Podries, seria, bueno, potser et tornes una mica més boig, però no passa res. Ok. Entenc que vas cap allà, passes pel costat d'uns quants Quatoa que no et fan ni puto cas,
3: vale,
2: perquè estan a la seva. Per tant, jo entenc que estàs a mig camí de córrer. Fota-li.
3: Sí,
2: genial.
0: Amb l'escambell.
2: Sí, agafa l'escambell i arrenca a córrer i el moviment és, bueno, és l'escambell, vull dir, al final. Vale, Eldeth.
0: Vale, la Eldeth.
2: Que no ha passat el de Xonses, sí, i que es pensa que l'única manera de fugir i de fer-ho tot és matar tothom.
0: Sí, tenia prop l'escambell, però ja se l'han dut, llavors.
2: Exacte.
0: Good. Ara mateix crec que no té ningú a prop, llavors...
2: Exacte.
0: Apretaria a córrer cap a... Això pot fer,
2: vale,
0: no, suposo?
2: Sí. O sigui, pensa que la millor opció és matar tothom, llavors potser... No sé si sí, apretaria a córrer i es carregaria algú pel camí.
0: No pot fer cap tirada de salvació ni res, o sigui, per resistir-se.
2: No. Durant 10 minuts es pensarà que l'única manera d'aconseguir el que vol és matar.
0: Sí. Pues no,
4: si ja algun Quatoa se li posa pel mig...
2: Efectivament. I, o sigui, passa pel costat d'uns quants Quatoa. Llavors jo crec...
0: Hi ha alguna alternativa, això? Entenc que no.
2: Em sembla que no.
0: Pues... O sigui, apreta a córrer cap al port, també.
2: Uh-huh. I hi haurà algun Quatoa pel mig que s'endurà i, per tant, fes-me la tirada d'atac de l'Eldeth, perquè es pensa que és el millor que pot fer.
0: Amb l'espasa, suposo.
2: Sí, sí.
0: Un dau de 6... O sigui, he de tirar un de 20 per veure si li dona. 8. Bé, més... 4, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Doncs no li dona. Vale.
0: Vale.
2: Siguiente. I l'Eldeth arrenca a córrer i, sí, i ja està. I ha intentat atacar un, però ha fallat, com sempre, l'Eldeth. Sí. Fet això, o en el moment
0: sí,
2: parla...
0: I, bueno, digues, clar, ha corregut el màxim que podia, que són 30 peus, uh-huh, i ha fet servir la seva acció.
2: Exacte.
0: Per atacar. Vale.
2: I ara li toca a la nana.
0: La nana apreta a córrer també. Uh-huh. Ella simplement està molt enfadada.
2: Sí, priori, no li portes la contrària.
0: No li portes, si ni no porto la contrària.
2: Si ningú li porta la contrària, ja estaria.
0: Llavors, corre 30 passes, que és el que pot fer, i fa servir la seva acció per córrer uns altres 30.
2: Vale, perfecte.
0: No, això ho pot fer. I sí, ja està. Si ningú li porta la contrària, no...
2: En principi, no. En principi, no. Passa per el costat de la gent, però la gent està com molt tal.
4: Ui, estem en combat encara?
2: Sí.
4: Vale.
2: O sigui, hi ha molta gent en combat. La nana podria decidir, per exemple, atacar algú ara mateix, perquè, o sigui, no s'ha parat tot.
4: Vale.
0: Jo entenc que com no ens estan atacant...
4: Sí, no, 100%.
0: I també perquè estava a prop del penya-segat.
2: Exacte. Següent torna del Jimjar.
0: Vale, el Jimjar...
2: Que ha passat estupendament la tirada.
0: Fa exactament el mateix. Ell corre menys 20 passes, corre 20 i fa servir la seva acció per córrer unes altres 20.
2: Perfecte.
4: I pot fer servir la seva acció d'addicional per córrer 20 més.
0: Sí, té un dash. I encara pot córrer un 20 més.
4: Clar, és això, vale. Canning Action és això, pot fer dash com acció addicional.
0: Vale, doncs també fa dash. Llavors,
2: perfecte.
0: 20 més 20, 40, més 20, 60.
2: Sí, arrenca a córrer com un desgraciat. Estupendo. Passat el Jimjar, Bupido i Deren...
0: Bueno,
2: digues.
0: No sé si... Clar, pot fer servir un innat spell, però llavors sí que seria l'acció. Sí.
2: Exacte.
0: Tal. No, jo crec que apreta a córrer.
2: Bupido i Derendil.
1: Bupido i Derendil, el mateix que tots.
2: El Bupido, què li passava?
1: El Bupido no li passava res, el que li passa algo és el Derendil, que es pensa que algú el vol matar.
2: Ah, bueno.
1: Que realment és una realitat.
2: És cert.
1: El vol matar un bitxo segant de dos caps.
2: Sí.
1: Els dos corren cap a... Els dos corren cap al... Cap al...
0: Port.
1: Cap al port, només que el príncep Derendil corre amb por de que algú el vulgui matar.
2: Exacte. Per cert, les persones que no ho han superat, apunteu-vos que hi ha hagut una tirada d'aquestes que no s'han... Rotllo, un asterisc, un algo.
0: O sigui, per comptar el temps, vols dir? Fins que es passa, o per què és?
2: No, perquè sapigueu que això ha passat una vegada.
0: Vale.
4: It's a surprise tool that will help us later.
2: Exacte.
0: 10 minuts, no sé quants, són un munt de tons.
2: No, això és igual, el tema dels 10 minuts.
0: Vale. Doncs pues l'Eldeth ha fet un i la nana ha fet un altre.
2: Molt bé.
1: I ja està, els dos fan servir el dash per...
2: Perfecte.
1: Per fer
2: per sortir corrents.
1: Sí.
2: Perfecte. A tot això... Ai, que aquests no els he tirat res, jo. Ah, ok, no la passen. I tots els de Xonses amb un 22, crec que és... Crec que també volen matar tothom, ara no me'n recordo.
0: També hi ha el petit, el Duergar.
2: És veritat, pobre Durgar.
0: Queda rescatat. Si no arribo a tallar, queda allà.
2: Bueno, el Durgar no la passa. I el Durgar talla Chilling tranquil·líssimament. I el Durgar es pensarà que també algú l'intenta matar, i òbviament és l'absoluta veritat. I l'altre, tots els Quotoa comencen a atacar. Faré els atacs, però bueno, o sigui, no sé si paga gaire la pena. Bàsicament es peguen entre tots
0: els que tenen més a prop, no? En plan,
2: sí, o sigui, prefereixen atacar els que no són els seus col·legues, però ara mateix veureu com tots s'ataquen entre tots. Sí. I com que sembla que no paga la pena posar-me a tirar daus d'aquesta manera, enteneu que tots els Quotoa
4: s'estan rebentant entre ells.
2: S'estan rebentant entre ells. I a més, amb cert avantatge, perquè no s'estan defensant els altres Quotoa. Per tant, hi ha alguns Quotoa que ja havien desaparegut a tocar del penya-segat, i uns altres que estan rebent hòsties sense parar dels Quotoa seguidors de la Mare del Mar. Mm-hmm. Llavors en queden molts menys ja, però vosaltres ja no els mireu, tothom arrenca a córrer. Els Quotoa s'estan pagant entre ells, l'arxipresta s'ha fotut a pagar-se amb un dels soldats totxos, totes aquestes coses. Llavors, revés i revés,
4: es posaran a córrer les 40 passes que poden córrer.
2: Perfecte.
4: Sí, ja està.
2: Molt bé.
4: Segueixen així difuminats, els atacs contra ells tenen desavantatge.
2: Vale.
4: A no ser que els Quotoa tinguin algun tipus de visió màgica que els hi permeti ignorar les il·lusions.
2: No pues passa. Bueno, que jo sàpiga. Tenen percepció xula els Quotoa, però...
4: Sí, però a no ser que no tinguin True Sight...
2: Bueno...
4: Si tenen True Sight...
2: No tenen... però els poden percebre.
4: Ah, mira.
2: Poden percebre la seva presència, que estigui a 30 peus, si és invisible, o al pla eteri.
4: No són ni invisibles ni al plateri.
2: Ah, bueno.
4: Senzillament estan com difuminats.
0: És blur, no?
2: Bueno, sí. si estan difuminats ja els podien percebre, rotllo.
1: Sí,
2: estan per aquí.
4: Perquè és com, no sé si està aquí o 30 centímetres cap a l'altre costat.
2: Molt bé, doncs ja està. Tot ok. També perquè tota la resta estan com... tenen molt, estan passant moltes coses al mateix moment. Molt bé. Isar.
4: Em posaré a córrer també, aniré corrent amb la resta del grup. Si algun Quotoa s'ha d'emportar una estocada perquè aniré més ràpid que donant la volta, se l'emportarà, però tampoc em pararé a lluitar amb ningú, vull dir, estic
2: perfecte
4: corrent a gas.
2: No es foten pel mig, no, tothom està en absolut caos. Molt bé, abans de començar, bé, de fet jo crec que estareu ja fugint una bona estona. El Xuxer també ha arrencat a córrer amb vosaltres, però bueno, això, perquè ell tot el que sigui fotre's d'hòsties no l'apassiona gens, per tant també surt corrents amb vosaltres.
0: Estava com encantat, no? Crec.
2: Sí, aquest,
0: què li passava?
2: Que aquest es pensa que l'única manera de solucionar-ho tot és matant, per tant algun dels Quotoa pel mig del seu camí li clavarà una hòstia.
0: Hauré de fer penitència després.
2: Exacte. I n'hi ha un que ha rebut una hòstia del Xuxer, una ja t'ho diré, una mossegada del Xuxer.
4: Uau.
2: I mentrestant, o sigui, li clava i surt corrents també, com vosaltres. A tot això, quan heu anat fugint passant per davant del penya-segat, a banda de veure com hi ha gent que comença a desaparèixer, sentiu com un alateig, com un salt des de l'aigua, alateig, i després el barboteig de l'aigua. Abans de començar la ronda un altre cop, que ja no la farem ben bé, veieu com el Demogorgon s'acosta i comencen les onades a arribar molt més, amb molta més força, a la vora del mar, del llac fosc. Llavors tot de bombolles, escuma, i els tentacles perillosament es comencen a acostar, per tant val més que no estigueu allà enmig. I en la vostra correguda arribeu al que és els molls. Els Quotoa estan molt desconcertats, tots, absolutament tots ells, I bé, teniu el senyor Quotoa que hi havia el...
4: Exacte, pujarem capità. Corrents al barco i li direm en plan, pots hissar les veles ara mateix perquè aquesta cosa ens costarà la vida, si no.
2: Sí, dubte, no sap si se n'ha d'anar.
0: Ja, és que no sé si és millor d'anar al bosc un altre cop.
4: Ah,
1: que no torna a ficar-se l'aigua.
4: A quanta distància hi ha?
2: Una quanta distància, però ara mateix l'aigua s'està tornant boja, per tant...
4: Vale,
2: però... el senyor diu que sí, si voleu, arrenquem.
4: Crec que... O sigui, més que res per un tema de velocitat, en plan... Mm. Vull dir, perquè si aquesta cosa arriba a terra, amb les passes que fa, jo crec que corre més que nosaltres.
0: O sigui, pot sortir de l'aigua, entenc, no? Aquesta cosa, o sigui, no és...
4: Suposo... Sí, jo he sentit a parlar d'aquesta...
2: O sigui, a més el bitxo està anant cap a la bord. O sigui, no està nedant, Chili. Sí. No, està caminant cap a l'aigua. I el moviment del seu tronc, perquè és enorme, és el que està portant totes aquestes onades boges.
0: I amb el vaixell podem anar com en una altra direcció que no el vingui?
2: Sí, tant.
4: Pues fotem-li.
2: Perquè s'està dirigint cap al seu altar, el bitxo.
0: Vale.
2: I s'està centrant, o sigui, no és que hagi vist que marxeu i us mira vosaltres.
0: Ja, és en general.
2: S'està centrant, de fet, en el seu altar i, per tant, en tots els Quotoa que durant aquests mesos li han estat oferint...
4: Som Menees fugint de Troia, ara mateix.
0: Li és igual, però sí, agafem el vaixell i anem com en altra direcció.
4: Si ens hem de desviar una mica del rumbo directe per allunyar-nos més d'aquest bitxo, em sembla fantàstic.
0: Sí.
2: Molt bé. Doncs arrenqueu, el vostre capità també arrenca, li fot el vaixell, i el que sí que quan el vaixell comença necessitaré que tots em feu una tirada de salvació de força o de destresa, el que us vagi millor, absolutament per tothom.
0: Tinc el mateix.
2: Perquè un d'aquests tentacles llarguíssims del Demogorgon ha fet remoure el vaixell i hem de saber què passa.
1: Jo 21.
2: Vale.
4: Jo 14.
2: Vale. Sí, teniu el vaixell remogut, tot d'onades que van per damunt.
0: Sí.
2: Tal.
0: La nana 16.
2: Vale.
0: El Jim Jarpin.
2: Vale.
0: I la Eldest 7.
1: El Bupido, 15.
2: Vale.
1: I el Derendil... El Derendil, un 5.
4: Hòstia. Mira, l'Escambell també. Hòstia, i el revés, un altre 20 natural.
2: L'Escambell, un 5, també? Sí. Déu meu senyor. Vale. Qui no hagi passat la tirada...
4: Quan la passem?
2: Amb un 10. Qui no hagi passat la tirada, el que veieu és que tota aquesta força de l'aigua els ha enviat cap avall, al llac.
0: Han caigut a l'aigua.
4: Ai, l'Escambell.
2: El Xuxar ha caigut, l'Eldez ha caigut, l'Escambell ha caigut, el Bupido
1: no ha caigut. El Derendil ha caigut.
2: Tenim 4 persones a l'aigua.
4: Tari, hi ha corda? A sobre, en plan, a la coberta del vaixell?
1: Jo tinc mano màgica.
4: Pots aixecar un quilo,
1: pot ser. Oh,
0: el quant pesa l'Escambell?
2: Més d'un quilo.
4: L'Isar buscarà alguna cosa, en plan, vull dir, és un barco, ha d'haver-hi corda.
2: Sí, hi ha corda.
0: A vegades flotadors, també, fins i tot.
2: No ens passem.
0: Vale.
2: És un vaixell no que porten peixos.
0: Sí.
2: Vull dir, a ells no els importa caure. El Xuxar no, o sigui, està agobiat perquè ha caigut a l'aigua, però és un amfibi, no li importa. I els peixos en general, els Quotoa, no... Digues.
0: Tinguit de plomes.
2: Bueno, la caiguda ha estat més amenitzada, si la vols fer servir.
0: Han caigut més a poc a poc.
2: Exacte.
0: Però vull dir, però potser...
2: No es fan mal, però són a l'aigua igualment.
0: Sí, però vull dir, no sé si ens dona temps a reaccionar més ràpid amb un llit de plomes o alguna cosa.
4: Crec que caus 60 peus per torn, no? Amb
0: no
4: llit de plomes.
0: Clar, pot ser.
4: No sé que estiguem a més de 60 peus de l'aigua.
2: No ho esteu, no.
0: No té cap efecte rellevant.
2: No teniu un creuer.
4: No, és bàsicament per, en plan, si et caus d'un precipici o alguna cosa així.
0: Ja, però jo què sé. Llit de plomes. El ritme de caiguda d'una criatura s'alenteix 60 unitats per ronda fins que l'encanteri acaba. Si la criatura aterra abans que l'encanteri acabi, no rep dany de caiguda i pot aterrar d'en peu si l'encanteri acaba per aquesta criatura.
2: Bueno, no tens pràctica en el que tu vols fer, vale, ara mateix.
0: Raig de gebre...
4: Jo això, intentaré tirar una corda amb... Hòstia, l'escambell no la pot... L'escambell ha caigut a prop de la Eldeth?
2: Sí, vale.
4: Intentaré tirar la corda en aquella direcció.
0: Jo faig servir mà de mag, perquè la mà agafi la corda
4: molt bé.
0: I l'envolti al voltant de l'escambell.
2: Molt bé, nice. Només és l'escambell, teníem la Eldeth allà al costat.
0: Ah, bueno, sí, pot agafar les...
4: Té més autonomia, pot anar una mica. Sí.
0: Vull dir, pot agafar diversos amb la mateixa corda.
2: Jo tiraré un parell, pues segur sí. Que sí.
0: Pues tu l'has tirat cap aquí?
4: Direcció Eldeth i escambell.
0: Pues vaig servir per envoltar l'Eldeth i el... Bueno, pues l'escambell i el príncep d'Erendil. Que jo crec que el príncep, com té força, podrà ajudar l'escambell.
1: I no poden... En plan, entenc que hi ha molta ona i no poden moure's dintre d'això, no?
2: Poden intentar-ho. Però ara mateix està sent tot un caos perquè cada moviment que fa el Demogorgon... enviar unes onades i és això, si no han caigut perquè els hagin esquitxat, és que les onades estan dins del vaixell, sí. El vaixell no para de remoure's. Llavors, aquestes quatre persones que tenim, Escambell, Eldeth, Xuxer i Derendil,
0: sí.
2: Recordeu-me com tireu la corda.
0: La nana em fa servir mà de mag, perquè la mà de mag agafi un extrem de la corda, la nana té l'altra o el lliga on sigui, i envolta el príncep d'Erendil i l'escambell.
2: I l'escambell.
0: Sí.
2: Vale.
0: Tu has tirat la corda en direcció a Eldeth?
4: Sí, o sigui, tu has agafat una altra corda.
0: Sí.
4: Vale.
2: Ok. Vale.
0: Vale.
1: I el d'Erendil, on està col·locat? Perquè si estan col·locats a prop, potser podem tirar...
2: O sigui, no han caigut tots concretament al mateix lloc.
0: Sí.
2: Hem tingut la sort que l'Eldeth i el... Clar, són l'Eldeth i l'escambell els que estan al costat, eh?
0: Vale, pues els envolto.
2: Eldeth i l'escambell estan al costat, el Derendil està més allunyat i et diria que el... Bueno, i el Xuxer també està per allà, però no està al costadet.
0: Bueno, però el Xuxer s'ha d'anar.
1: El Xuxer pot tornar perfectament, no?
2: Exacte.
0: A pensar que havia caigut el Bupido.
2: Bueno, no pot tornar perfectament. És molt difícil ara mateix anar.
4: La meva prioritat almenys no és.
2: No es morirà.
0: O sigui, sap respirar, no?, sota l'aigua.
2: Sí, exacte.
0: Pues que se meta dentro, ja està. O sigui, jo he envoltat a Eldeth i a l'escambell.
1: I nosaltres el Derendil. O amb l'altra corda que hi ha.
0: Tu tens mà de mag.
1: Jo tinc mà de mag, sí.
0: Pots fer el mateix.
1: Però també pot agafar-se, no? Vull dir...
0: A la mà.
1: No, ells
2: a la corda. Sí. Clar, però per dirigir la corda...
4: Sí, exacte. Ah, sí.
2: No se'n vagi por ahí.
0: Pots agafar la seva corda i guiar-la cap allà.
1: Mm-hmm.
0: Vale.
2: Molt bé. Vull tirades de salvació de força per l'escambell, no, perquè entenc que l'agafen a ell.
0: Sí.
2: Pel Derendil i per l'Eldeth.
0: Vale.
1: Uno...
2: El Derendil
1: o no?
2: Estupendo.
4: Què li suma?
1: Més 3.
0: Que força.
4: Un 4.
1: Sí, un 4.
0: Puc engrandar perquè tingui més un extra de força.
1: Més 2, no? Igualment.
0: No crec que sigui tal.
2: No.
0: La Eldeth, un 16.
2: Vale. L'Eldeth s'agafa perfectament a la corda.
0: Amb l'escambell.
2: Exacte. I el Derendil no ho aconsegueix. I se n'estan anant enrere.
4: Jo estiraria de la corda on hi ha l'escambell i la Eldeth.
2: Vale.
0: Pots tornar a provar?
1: Podem tornar a tirar la corda?
2: Ets tu sol que estires a la corda?
4: No ho sé, ja... Sí.
0: El Gymshark t'ajuda.
4: Sí.
2: Vale. Una tiradeta tontita de força per estirar de tots dos.
4: M'està ajudant?
2: Amb ajuda del...
4: Força
2: del
4: o atletisme?
2: atletisme, si vols.
4: Vale. No és molta diferència,
2: no, però it's not much, but it's not work.
4: Aquest està borratxo. Això és un 1 que l'ignorarem, serà un 16.
2: Ok, sí, de mica en mica l'Eldeth s'aguanta bé, agafa bé l'escambell i entre tots dos esteu aconseguint pujar. No és aturada dramàtica, però ara mateix la situació és que l'Eldeth i l'escambell estan a mig. Sí. O sigui, heu aconseguit treure'ls a l'aigua,
4: sí,
2: i estem
4: pujant
2: a mig,
4: vale, sí,
2: camí,
4: sí,
2: de recollir-los.
1: La mà màgica li pot apropar la corda al Derendil o...?
2: Sí, la tenia apropada. El que passa és que se li està escapant de les mans perquè no té la força.
0: Vale.
2: I
1: la mà màgica el pot embolicar perquè passa una mica com el que passa amb el...
2: Pot intentar-ho.
0: Puc fer servir també la meva mà màgica, en plan, fem servir les dues. Que
2: clar, però
0: les mans.
2: No té... O sigui, podreu col·locar bé la corda, sí, però no té força per estirar la mà màgica, eh?
1: No, però estem estirant nosaltres des del barco.
0: Sí, el lligarem.
2: Clar, clar.
0: Sí, és com que el lliguem al voltant per nosaltres estirar-lo, llavors. Saps? O el puc engrandar i reduir perquè el tingui més força.
1: Perquè faci peu. Potser farà peu.
2: Bueno, el futur del príncep d'Erendil està complicat. Gerard, tira'm un altre cop salvació de força. Ara el DC és més alt. I si no el passa, és possible que se'n vagi...
1: al fons del mar.
2: Del llac.
1: Puc tirar la inspiració bàrdica?
2: Pots.
0: Vale.
2: Sí, tant, endavant.
1: Vist que Derendil, ara mateix no ens surt cap cançó perquè estic preocupat per el teu benestar. No em sap greu. Vale, i això és sumar-li un dado de 4 després. Tiro primer el dado de 4, però a veure si és bona augúria. 2.
4: És un dado de 6, no? La inspiració bàrdica?
1: Encara no. Crec, no? O sí?
4: Crec que comences amb un dado de 6.
1: És un dado de 6, tota la raó. Dado de 6. És un 1.
4: Bueno, un 1 és un 1.
1: Potser, o sigui, potser és algo, sí.
4: Pot anar d'allà.
1: I un 16. 16 més 1.
4: I la força.
1: Més 3, 20.
2: Oh, 20. Bueno, és un algo.
1: Com ha patit la
2: mare. El príncep d'Erendil, finalment, després d'aquest moment en què s'estava ofegant, s'estava agobiant moltíssim, se li ha escapat la corda, s'ha ofegat amb les dues mans màgiques, li heu tornat a costar la corda, heu intentat embolicar-lo, ell l'ha tornat a agafar i finalment no se li està escapant de les mans.
0: Vale.
2: I per tant el teniu allà penjat però enganxat a la corda. Vale. Totes les onades l'estan empenyent cap enfora. Se li està fent molt complicat aguantar vale, enganxat a la corda. I l'hauríeu de pujar a...
0: sí.
2: Mentre passa tot això, el Gimger i tu esteu pujant, l'Eldeth, sí, i l'Escambell.
0: Quanta força tens?
1: Jo tinc 1 de força.
0: 12.
1: Més 1.
4: 12 més 1, sí.
1: 12 més 1.
0: Vale. Jo faig servir l'encanteri de grandesa reduir per fer més gran el Mendel.
2: Molt bé.
0: I això, si no m'equivoco, vaig a mirar...
4: Dóna avantatge, no? Crec.
0: Avantatge i no sé si alguna cosa més. Engrandir la mida de l'objecte, suplica el seu pes, multiplica, incrementa la seva mida per una categoria, si no hi ha suficients, bla, bla, bla. L'objecte té avantatge en controls de força i salvaments de força. Les armes també creixen i els atacs amb elles causen un dau de 4 de dany extra. Tens avantatge.
1: Tinc avantatge.
0: Sí, que també, si jo t'hagués ajudat, doncs també, però bueno, així queda més xulo.
2: Sí. I a més el bonificador de força és millor, no? Entenc jo.
4: No, és, et dona avantatge només.
2: Ah, ok. Sí, vale. Bueno, something. Fota-li.
1: Vale. Pues llavors és un 15, més 1, que són 16, i és un 12, és un 15 més 1.
2: Vale, és un 16 en total.
4: 16. És una tirada d'habilitat?
2: Sí.
4: Tens competència en estirar en el que sigui això? No sé quina habilitat és.
2: Atletisme, suposo.
4: Tens competència en atletisme?
1: Tinc un atletisme que te cagues.
4: La tens marcada?
1: Sí, acrobàtics, no?
2: Atletisme.
1: Atletics. Ah, no la tinc.
4: Vale, llavors, és un bard, sumes la meitat de la teva competència. Que això mai te'n recordes, però li sumes la meitat de la teva...
1: No, però crec que ja està sumat.
2: Sí, crec que està fet a la matemàtica, les seves habilitats.
4: Vale.
0: Però llavors no està tirant per força, està tirant per...
4: atletisme, però que cau dintre de força.
2: Exacte.
0: Sí, però no sé si tens competència en atletisme o tens alguna cosa...
2: No,
1: però
2: no,
1: és més bo el bonificador de l'atletisme que de...
4: que de força.
1: Que de força. Que exacte. És un 15 més 2.
4: Exacte.
1: Vale.
4: Sí. O sigui...
2: 17.
4: 15. Sí. Sí, exacte. Sí.
1: 15 més 2, vale.
2: Sí, sí. Vale. Bueno, veieu com la nana ha agafat ràpidament el seu llibre de receptes o focus arcà, qui sap, segons el dia... el que dius, amb la mà s'ha dirigit al Mendel, que tampoc no s'ho esperava, i de sobte el Mendel ha començat a veure com la roba li va petita perquè s'ha anat fent més gros i els bíceps de sobte són fortíssims.
4: Mamadíssim.
1: No ho eren abans, ara sí que... Ara
2: no,
1: sí que...
2: No ho eren. Els elfs no es caracteritzen per ser els més mamats de tot el... Llavors, el Mendel, que s'estava barallant i s'estava preocupant i fins i tot li ha recitat un poema molt mal fet fruit de l'estrès al príncep d'Erendil, ha agafat amb força la corda, l'adrenalina el deu haver ajudat, ha començat a estirar i tan gros com és el príncep d'Erendil, finalment heu aconseguit que la gent que ha caigut, excepte el Xuxer, arribi un altre cop
0: a la barca.
2: A la barca. Yipi! Llavors, després d'aquest caos, les onades continuen atacant el vostre vaixell. Veieu a la llunyania cada cop més com el Demogorgon s'acosta a Slobodob, i no hi podeu fer gran cosa.
4: Chao, pescao.
2: No. I a mesura que us aneu, que aneu avançant cap a la direcció que no us heu ni preocupat de dir al capità, però el capità també veu clar que allò
4: sí.
2: només
4: prioritat
2: ha de tirar...
4: Prioritat o lluny.
2: Exacte.
4: La direcció que volem anar és lluny.
2: Exacte. De mica en mica les onades deixen d'arribar de manera tan, tan contundent, i així com heu hagut d'abraçar-vos al màstil del vaixell o a la barana, o us heu fotut a dins de la poca caseta que hi ha en aquella barca, que tampoc no són la gran cosa, i veieu com el capità s'està barallant amb l'aigua. Al final, és, ara mateix és un moment molt difícil per navegar. Finalment, la calma comença a arribar. No és el llac més tranquil del món mundial, però ja no us arriben ni els espatecs del tentacle del Demogorgon, ni les onades grandioses que us fan fora del vaixell. I tots xops al damunt de la barca, sou conscients que heu escapat d'una mort segura.
4: Bueno.
0: El Xuxar no sabem res.
2: El Xuxar no hi és.
0: Vale. Ok.
2: Thank you for your service. I jo crec que és un bon moment per posar fi a aquesta sessió en què heu vist un dels grans senyors dimonis de la infrafoscor.
1: I el malo malíssimo.
0: Ok.
2: Això sí, només n'hi hagués un.
1: Bueno, un dels malos malíssimos.
2: Ah, això sí.
4: No va dir, l'Isar en venera un altre. Tot i que, sí.
2: Exacte.
4: La Norda és príncep dimoni, també.
2: Exacte.
1: Wow.
2: Déu ni duret, eh?
0: Estan vius?
4: Estem vius.
1: Tots, quasi.
2: Esteu vius i heu escapat, això?
0: Mira.
1: Estem vius quasi tots.
4: Que guapes les il·lustracions.
2: Estem vius. Molt bé, enhorabona.
0: Tenim provisions.
2: Esteu vius i esteu tots vius.
0: Sí.
2: Que això era una cosa complicada.
0: El Xuxar. Tenim provisions, tenim vaixell. Anem armats. Tenim una bossa de perles.
2: Molt bé.
0: No, fantàstic. No tenim diamant.
1: Un llibre de cançons.
4: Només pot anar millor.
2: Yipi! Que tingueu molt bon cap de setmana i esperem que totes les vostres tirades siguin un 20 natural.
0: Adéu!
4: Adéu, adéu!
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.